0: Del compositor rus Sergei Prokofiev hem sentit la Simfonia concertant per a violoncel i orquestra en mi menor, opus 125, en la versió de Hanna Chang, violoncel, i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció d'Antonio Pappano.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Ara us convidem a sentir música de cambra de Leoš Janáček. Centrem una de les seves millors obres, el quartet de corda número 2, Cartes íntimes, en la versió del quartet Pavel Haas.

0: El quartet Pavel Haas era l'intèrpret d'aquest quartet de corda número 2, Cartes íntimes, de Leos Janáček.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Sentirem a continuació un dels concerts per a piano de Sergei Rachmaninov, el número 2, estrenat a Moscou l'any 1901 pel compositor al piano i sota la direcció d'Alexander Silaty. Els moviments de què consta són Moderato, Adagio Sostenuto i Allegro Scherzando. Concert per a piano número 2 en do menor, opus 18, de Sergei Rachmaninov. Sentim Hélène Grimaud, piano, i la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció de Jesús López Cobos.

0: Hélène Grimaud, piano, i la Royal Philharmonic Orchestra, sota la direcció de Jesús López Cobos, en un enregistrament de l'any 1992, ens oferien el concert per a piano i orquestra número 2 en do menor, opus 18, de Sergei Rachmaninoff.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

continuació us convidem a sentir la Simfonia Simple, opus 4 de Benjamin Britten, interpretada per la Sinfonieta de Bournemouth, dirigida per Ronald Thomas.

0: Bruno Bofills, orgue, i Elisabeth Herdesi, clavecí, ens oferien el concert per a dos teclats número 4 en fa major del pare Antoni Soler.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Continuarem amb música de cambra de Wolfgang Amadeus Mozart. Serà el quartet de les dissonàncies, Kehl 465, que sentim en la versió del quartet Alban Berg.

0: Hem sentit el quartet de les dissonàncies Kegel 465 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió del quartet Alban Berg.
1: Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 1 en mi major, opus 26 del compositor rus Alexander Scriabin, una obra composta entre els anys 1899 i 1900. Sentim el cor de la ràdio de Berlín a l'últim moviment i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín dirigeix Vladimir Ashkenazy.

S'acaba aquí la sinfonia número 1 en mi major, opus 26 d'Alexander Scriabin. Hem sentit les veus de Brigitte Ballis, mezzosoprano, i Sergei Larin, tenor, amb el cor de la Ràdio de Berlín i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, sota la direcció de Vladimir Ashkenazy.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb els tres esbossos de danses modernes, número de catàleg 160, de Boguslav Martinu, en la versió d'Esther Flückiger.

0: La pianista Esther Flückiger ens ha interpretat aquests tres esbossos de danses modernes, número de catàleg 160 de Bohuslav Martinu.
1: Catalunya Música.

A continuació us convidem a sentir els proverbis festius i commemoratius Opus 109 de Johannes Brahms, tal com els interpreten el cor de la ràdio del sud-oest d'Alemanya, dirigit per Rupert Huber.

0: El cor de la ràdio del sud-oest d'Alemanya, dirigit per Rupert Huber, era l'intèrpret d'aquests proverbis festius i commemoratius, opus 109, de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música.
2: Continuem endavant la nostra programació per sentir el concert per a violí i orquestra en re menor de Robert Schumann en la versió de Gidon Kremer, violí i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Riccardo Muti.

Fins aquí el concert per a violí i orquestra en re menor que Robert Schumann va compondre l'any 1853 i que va dedicar el violinista Joseph Joachim. Sentíem Gidon Kremer violí i la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Riccardo Muti.

0: Catalunya Música.
1: A continuació, l'Orquestra Simfònica de Detroit, dirigida per Neeme Järvi, ens interpreta la suite número 4 en sol major, Mozartiana, opus 61, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

0: Hem sentit la suite número 4 en sol major, mozartiana, opus 61, de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Detroit, dirigida per Neeme Järvi.
1: Catalunya Música.

0: Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

La nostra programació continua avui amb una sonata per a viola i piano, l'opus 62 número 1 de Grigori Fried, que Maxim Fedotov interpreta des de la viola amb l'acompanyament del pianista Leonid Betschkaiser.

0: Aquesta era la sonata per a viola opus 62, número 1, de Grigori Fried, i n'hem sentit la versió de Maxim Fedotov, viola, i Leonid Betschkaiser, piano.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música ara sentint la cantata Spezza Amor d'Agostino Stefani. Sentim la soprano Claire Lefilautre i el conjunt Le Corsoir du Roi sota la direcció d'Elsa Frank.

0: Fins aquí la cantata Spezza Amor d'Agostino Stefani. Sentíem la soprano Claire Lefilètre i el conjunt Le Corsair du Roi sota la direcció d'Elsa Frank.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música tot seguit ens traslladem a les acaballes del segle XVII per sentir la música de Dietrich Buxtehude, la seva sonata a trio en re major, catalogada amb el número 260, una de les sonates del seu recull Opus 2. Sentirem els moviments d'aquesta partitura en la versió que en fan els instrumentistes Catherine Manson, el violí, Paolo Pandolfo, viola de gamba, Tom Koopman, orgue i Minke Fentross, llaüt.

0: Aquesta era la sonata en trio en re major catalogada amb el número 260 del compositor alemany Dietrich Buxtehude, Catherine Manson al violí, Paolo Pandolfo a la viola de gamba, Ton Koopman a l'orgue i Minke Fentros al llaüt n'eren els intèrprets.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: D'Arcangelo Corelli podrem sentir ara un dels seus concerts de l'Opus 6, opus publicat a Amsterdam l'any 1714. Hem triat el Concerto Grosso en fa major número 2 i el sentirem a càrrec de Chiara Banchini al capdavant de l'ensemble 415.

L'ensemble 415, amb Chiara Banchini al capdavant, ens oferia el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 2, d'Arcangelo Corelli.

0: Catalunya Música.
1: La següent proposta que us fem a Catalunya Música és la de l'audició de la sonata per a piano número 9 en mi major, opus 14, número 1, de Ludwig van Beethoven. La sentirem en un enregistrament del 2010 del pianista Jean-Eflam Babouzet.

0: Era la sonata per a piano número 9 en mi major, l'opus 14 número 1 de Ludwig van Beethoven, i la sentíem interpretada pel pianista Jean-Eflamme Babouzé.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir una obra d'Arthur Honegger composta l'any 1929. És el concert per a violoncel i orquestra en do major, catalogat amb el número 72. Sentim-ne la interpretació de Michal Kanka, violoncel, i l'orquestra de la Ràdio de Praga, sota la direcció de Mario Clemens.

0: Andante allegro, lento i allegro marcato són els tres moviments del concert per a violoncel i orquestra en do major catalogat amb el número 72 en la producció d'Arthur Honegger que hem sentit en la versió de Michael Kanka, violoncel i l'orquestra de la Ràdio de Praga sota la direcció de Mario Clemens.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música tot seguit sonarà l'obra del compositor nord-americà Len Jovanes, la sinfonia número 7, Nanga Parbat, que és el seu opus 178, en aquesta interpretació que en fa la banda del Trinity College of Music de Londres, dirigida per Keith Bryant.

0: La setena de les simfonies del compositor nord-americà d'ascendència armènia Alain Havanes és la que ara sentíem, la simfonia Nanga Parbat, el seu opus 178, que interpretava la banda del Trinity College of Music de Londres.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir el duet per a violí i piano de la pàtria de Bedřich Smetana en la interpretació de Václav Remes, violí, i Sajiko Kayahara, piano.

0: És el duet per a violí i piano de la pàtria que Bedřich Smetana va compondre l'any 1880. Sentíem Václav Remes violí i Sachiko Kayahara piano.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: El somni d'un dia d'estiu. Una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. Amb Esther Pinart.
2: Doncs sí, ja ha passat una setmana i després de viure i veure l'eclipsi de sol, una experiència que per a moltes persones ha estat molt emocionant i intensa, tornem amb ganes de començar un nou viatge musical. I ho fem amb una música que sembla obrir una finestra a la calma, una peça lluminosa i serena com els rajos del primer sol del matí.

0: Doncs aquí teníeu aquesta primera peça. Com la definiríeu vosaltres? Té calma, serenor? Una peça delicada amb el so de l'arpa de Catherine Finch i les cordes de l'orquestra Sinfonia Cymru, que en galès vol dir del País de Gales, des d'un àlbum titulat Blessing. Una bona manera de començar el nostre viatge amb aquest preludi de la suite lírica per a arpa i corda de John Ratta, que de fet és un arranjament de la seva coneguda suite antiga per a flauta, clavicèmbal i cordes. Un arranjament que va fer per aquesta arpista galesa, Catherine Finch, que també va ser qui la va estrenar.
1: El somni d'un dia d'estiu. Per gaudir la música sense pressa.
0: I així és com continuarem, amb el so sempre suggerent del saxo, que en aquesta peça interpreta Carles Lobo, que va ser company nostre durant molts anys a Catalunya Música i a qui, per cert, trobem a faltar per moltes coses. Pel seu coneixement, per les seves reflexions, sempre una persona molt crítica amb el món, l'acompanya al piano Joan Robinat.

Eugène Bozard era l'autor de l'ària per a saxoal i piano, una peça que la primera vegada que l'escoltes t'atrapa des de la primera nota i ja no et deixa. L'hem sentida just abans del primer moviment, Largo, de la fantasia número 1, en si bemoll major de Telemann, amb el violinista italià Federico Guglielmo. Dues peces, les que acabem de sentir, que ens conviden a escoltar el silenci que hi ha entre les notes.

0: Espiritualitat i tendresa és el que desprenien aquestes dues obres. Primer, Benedictus, de Carl Jenkins, amb les veus del conjunt vocal Voces Eight, una música expansiva, gairebé celestial, que transmetia pau i esperança. I després aquesta última, una pregària íntima convertida en melodia, plena de calidesa i emoció continguda. Adoration, de la compositora Florence Price, que hem sentit amb el violinista Randall Gosby i el pianista Zhu Wang.
1: El somni d'un dia d'estiu, on cada melodia ens convida a somiar.

Per què serà que hi ha estius que tenim gravats, molt gravats en la memòria? Temps ara per entrar en un territori de fantasia i d'imaginació.

0: Maurice Ravel ens ha portat en primer lloc al món de Ma Mère Loi, Ma Mare Loca, i ho ha fet amb el moviment Les Jardins Feeriques, que ha interpretat l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, dirigida per Yannick Nézet-Séguin. És un jardí sonor on tot semblava brillar amb una llum molt màgica. I d'aquell jardí hem passat als ocells d'aquesta última obra, la suite orquestral Gli Uccelli, del compositor italià Ottorino Respighi. És una obra que s'estructura en 5 moviments que es basen en una peça d'un compositor del passat, i el moviment que acabem de sentir, La Colomba, El Colom, Andante Espressivo, està basat en una peça per a llaüt del compositor francès Jacques Degallot. Lirisme, melancolia i expressivitat en aquest matí de dissabte.
1: Catalunya Música.
0: Donem pas ara a la profunditat del món interior, amb dues melodies que neixen de la memòria i de l'afecte. Primer amb Enric Granados i després amb Antonín Dvořák.

0: Doncs l'ARPA ens ha tornat a acompanyar amb el primer dels valsos poètics d'Enric Granados, el Melódico, en un arranjament que ha interpretat Xavier de Mestre, una música elegant, refinada i plena de nostàlgia que ha donat pas a la soprano Anna Netrebko i al pianista Daniel Barenboim des d'un enregistrament en directe, tal com heu pogut comprovar perquè ella mateixa ha presentat la peça Songs My Mother Taught Me, d'Antonín Dvořák. Una cançó que evoca la infantesa, la veu materna i els records que perduren tota la vida.
1: Catalunya Música.
0: El matí avança i amb ell la música es torna més contemplativa. Novament amb l'arpa, que sembla que avui agafa una mica de protagonisme. Però en aquest cas, al costat d'un quartet de corda i una flauta. Amb Dansa al capvespre, tercer moviment de l'obra Tríptic Pastoral de Charlotte Soy.

0: Era una de les obres de cambra de Josef Suk més cèlebres, emotives i representatives del romanticisme tardà. L'hem sentida a càrrec del trio Fortuny, format per Joel Verdolet, violí, Pau Codina, violoncel, i Marc Heredia, piano, que aquest any, per cert, celebra el seu 10è aniversari. La música de Josef Suk, després de sentir Dansa al capvespre, tercer moviment del tríptic pastoral de Charlotte Soy, que ha interpretat el quartet Hermès, la flautista Matilde Calderini i l'arpista Constanze Luzzatti.
1: Catalunya Música.
0: Si fa una estona hem sentit les veus de Boches Eight, ara seran les veus de casa nostra. Les del Cor Pedrell, que dirigeix Esteve Costa Ventura, interpretant una cançó de Josep Oller i Sabater amb text del poeta Joan Maragall. Música coral amb una gran força expressiva que reflexiona sobre el temps, la fragilitat i la transcendència.

De la veu col·lectiva del cor a la introspecció solitària del teclat, Ivo Pogorelich interpretava la sonata en re menor, catalogada amb el número 9, de Domenico Scarlatti, una de les obres per a teclat més cèlebres i representatives d'aquest compositor del barroc. I arribem ja al final del somni d'un dia d'estiu i ho farem amb una música que convida a recordar.

0: Des del disc At Home era l'Abby Shaiko en trio, amb el tema Remembering. Res més, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest nou viatge. Tant de bo aquestes músiques us continuïn acompanyant més enllà d'aquest programa, tal com fan alguns somnis que, quan ens despertem, encara continuen ressonant dins nostre. Ens retrobem demà al punt de les 9 del matí.
1: El somni d'un dia d'estiu. Amb Esther Pinart.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Schubertíada amb la Bella Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a schubertíada.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un intèrpret extraordinari amb qui vibrarem des de la gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025 feta al monestir de Santes Creus dins del marc del Festival Jordi Savall. Perquè avui sentirem el concert que portava per títol Tendrement i que hi va fer Enrique Solinís. És un intèrpret, com us dèiem, extraordinari, un dels grans especialistes en instruments històrics de corda pulsada. És nascut al País Basc, s'ha format en el camp de la música antiga i ha desenvolupat una carrera internacional tant com a solista com en col·laboració amb conjunts com l'Hesperion 21 i Le Concert des Nations de Jordi Savall, el Concerto Vocale o l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín sota la direcció de René Jacobs o Le Concert d'Astre sota la direcció de Manuel Aim. L'etcètera seria llarg per a recórrer el que són els anys de trajectòria d'aquest intèrpret Enrique Solinís que avui ens seduirà amb les seues versions. Versions en un programa de concert que proposa un recorregut per diferents tradicions europees dels segles XVI, XVII i XVIII. De moment, comencem amb música anònima, amb unes improvisacions on Solinís hi destaca especialment per la seva capacitat precisament d'explorar el caràcter improvisatori que sovint amaguen les partitures que anirem sentint en aquest concert. De moment, una pavana i quatre danses del Renaixement en versió d'Enrique Solinís.

A partir d'una pavana i d'unes danses recopilades per Petrus Falesius hem sentit aquesta primera improvisació del concert d'avui a càrrec del guitarrista Enrique Solinís, a qui durant aquest concert el sentirem interpretar tant el llaüt com la tiorba. Perquè el títol del concert en dona la pista és Tendrement, música francesa per a tiorba i llaüt, tot i que, a més de la música de compositors com, per exemple, Robert de Vizé, en sentirem també d'anglesos com John Johnson o del món hispànic com Alonso Mudarra. Tot això és el que ve just ara a continuació en el que són les pròximes peces que va interpretar Enrique Solinís al monestir de Santes Creus i dins del marc del Festival Jordi Savall. Els seus concerts acostumen a ser com una suite pròpia en què hi tria tot de peces breus que s'entrellacen i que juntes van creant un tot complet. A més, a Solinís li agrada molt mostrar la història sonora de la família del llaüt en els seus recitals i avui en tenim una bona ocasió. Ara, de moment, amb una peça de John Johnson, que és un compositor anglès de ple segle XVI. Després sentirem una cançó tradicional basca. A continuació arribarà una pavana per a llaüt d'Alonso Mudarra, també un compositor de ple segle XVI, va morir el 1580, i finalment sentirem Luis de Narváez. Ell és de la primera meitat del segle XVI i en sentirem una romanesca per a llaüt. L'intèrpret és Enrique Solinís.

Aquest bloc de música l'hem començat amb la nostàlgia anglesa, sentint unes peces per a llaüt de John Johnson, un compositor de ple segle XVI. Després, això s'ha enllaçat amb una cançó tradicional basca i a continuació ha arribat la música d'Alonso de Mudarra, que és el compositor que va néixer a Palència cap a l'any 1510 i que va morir a Sevilla l'any 1580. Un compositor actiu durant el segle XVI, autor de fantasia, i de peces polifòniques d'una gran elaboració musical. De Mudarra n'hem sentit una pavana per a llaüt i a continuació ha arribat el granadí Luis de Narváez. Va néixer l'any 1500 aproximadament i va morir a Valladolid l'any 1555. Treballaia pel secretari d'Estat de Carles V. De Luis de Narváez, Enrique Solinís n'ha interpretat una romanesca. Perquè Enrique Solinís és l'intèrpret que sentim avui des d'aquest concert esplèndid que va fer al monestir de Santes Creus dins del marc del Festival Jordi Savall. El concert el va gravar Catalunya Música i us l'oferim avui, un concert ple de música preciosa, d'aquella que no busca impressionar, sinó commoure. I això és el que aconseguirà ara, segur, John Dowland, que és el gran compositor anglès del tombant del segle XVI cap al XVII. És un dels músics en què hi ha aquella melangia i aquella introspecció anglesa, aquella profunditat expressiva que ara sentirem en un preludi i després una fantasia, dues peces de John Dowland que sonen així en la versió d'Enrique Solinís.

Música fantàstica marcada per la melangia, entesa no només com a tristesa, sinó com a contemplació, com a bellesa que queda en suspens, un dels afectes més valorats durant el barroc i que els compositors anglesos saben expressar d'una manera que arriba al més profund. Ara, per exemple, sentíem John Dowland, un preludi i una fantasia en versió d'Enrique Solinis, que és l'intèrpret d'aquest programa de concert preciós que us oferim avui, un programa de concert que avui dia, quan tenim ben valorat el soroll, la pressa, l'estrès, anar a correcuita, doncs submergir-se en aquesta música és gairebé com un acte de resistència. I això és el que estem fent des de la gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025, fet al monestir de Santes Creus dins del Festival Jordi Savall, un enregistrament que ara continua amb Johann Sebastian Bach, una figura enorme del barroc europeu, per bé que no va escriure principalment per al llaüt o per a la tiorba. De tota manera, ara en sentirem una de les seues obres per al llaüt, és la suite en do menor, és el número de catàleg 997 de Johann Sebastian Bach, música meravellosa que interpreta Enrique Solinis.

Aquest era Enrique Solinís interpretant la suite per a llaüt en do menor, número de catàleg 997, de Johann Sebastian Bach, una de les poques obres originals per a llaüt en el catàleg del compositor del barroc alemany, música inclosa en aquest concert d'avui, que és un recorregut per diferents tradicions europees dels segles XVI, XVII i XVIII, amb sentit música dels anglesos John Johnson i John Dowland, n'hem sentit dels compositors hispànics Alonso de Mudarra i Luis de Narváez. Ara era el torn de Johann Sebastian Bach i a continuació ens endinsarem en la sensibilitat del barroc francès. De fet, el títol del concert és Tendrement, una paraula francesa que fa referència a la suavitat, a la intimitat, a la sensibilitat. És un dels termes expressius típics de la música francesa del barroc. I dins de les figures de destacades, dedicades al llaüt, hi ha Robert de Bizet, que és un músic de la cort de Lluís XIV. Les seues suites, les seues peces de dansa, reflecteixen l'elegància i la sofisticació pròpies de la música de la cort francesa. Abans parlàvem de la melangia anglesa. És una melangia que arriba directa, arriba sense grans artilugis, sense grans parafernàlies. En canvi, a França s'arribava a un efecte, a aquest tendrement, d'una altra manera, a partir d'aquell refinament tan francès, d'aquella sensualitat francesa, i això és el que sentirem ara en la música de Robert de Bizet. En la suite en la menor de les peces per a tiorbe i llaüt, una suite que no sentirem sencera perquè enmig hi haurà Les Pleurs per a tiorbe de Monsieur de Santa Colomba, que és un altre dels grans noms del barroc francès. Monsieur de Santa Colomba és conegut sobretot per la seva contribució al repertori de viola de gamba, però és representatiu d'aquesta estètica refinadíssima a la qual fèiem esment ara.

del barroc francès. Per tant, les tres primeres peces de la suite en la menor de Robert de Bizet les interpreta ara Enrique Solinis. A continuació arribaran Les Pleurs de Monsieur de Santa Colomba i finalment es tancarà la suite de Robert de Bizet. Música esplèndida en mans de l'intèrpret del concert d'avui, el basc Enrique Solinis.

La França del tombant del segle XVII cap al XVIII. Música de Robert Devizet, la seva suite en la menor de les peces per a tiorba i llaüt. Primer hem sentit les tres primeres danses d'aquesta suite. A continuació han arribat Les Pleurs de Monsieur de Santa Colomba, que és aquell compositor, sobretot conegut pel que va escriure per a la viola de gamba. Hem sentit la intensitat de l'obra titulada Les Pleurs abans que arribés l'última peça, la que tanque la suite de Robert Devizet, aquesta suite en la menor que hem sentit en la versió d'Enrique Solinís. És l'intèrpret del concert d'avui, tant l'hem sentit amb el llaüt com amb la tiorba, un concert preciós. És el concert que va fer al Monestir de Santes Creus dins del marc del Festival Jordi Savall l'agost del 2025. Concert de Solinís, que l'any 2009 va crear el seu propi grup, l'Euskal Barroc Ensemble. Des d'aleshores, la seva labor artística està dedicada sobretot a aquest conjunt, també a la seva carrera com a soliste, i continua col·laborant amb formacions com l'Esperion 21 o Le Concert des Nations de Jordi Savall. Aquest és Enrique Solinís, el músic a qui ara sentirem interpretant les dues últimes obres del seu concert. És música de Domenico Scarlatti, que com Johann Sebastian Bach tampoc no va ser prolífic en la música per a llaüt. D'ell en sentirem una de les seues sonates, la Kirkpatrick 32, en re menor i en una versió per a guitarra barroca. I després el concert s'havia d'acabar amb una sonata de Mateo Pérez de Albéniz, que és un compositor nascut a Logroño l'any 1755 i que va morir a Guipúscoa l'any 1831. Era el final teòric d'un concert, però veureu que la música i els aplaudiments s'enllaçaran, perquè després d'això, fora de programa, Enrique Solinís va interpretar Mariones i Canari, música de Gaspar Sanz, que continuarà provocant els aplaudiments del públic que volien més música, però el concert s'havia d'acabar en algun moment. I va ser després de la música de Gaspar Sanz, interpretada per Enrique Solinís. Acaba el concert d'avui a Catalunya Música amb Scarlatti, Pérez de Albéniz i Gaspar Sanz.

0: Enrique Solinís, fora de programa i interpretant Mariones i Canarios, música de Gaspar Sanz, música d'aquest compositor del tombant del segle XVII cap al XVIII, va morir l'any 1710. Abans, el concert s'havia d'acabar amb Domenico Scarlatti i una de les seues sonates, la sonata en re menor, el número de catàleg 32, n'hem sentit una versió per a guitarra barroca, i després Enrique Solinís, com a final de programa, com a final de concert, va oferir la sonata en re major de Mateo Pérez de Albéniz, que és un compositor nascut a Logroño l'any 1755 i que va morir a Guipúscoa l'any 1831. Era el que havia de ser el final del recorregut que va proposar Enrique Solinís al concert que va fer al monestir de Santes Creus dins del festival Jordi Savall l'agost del 2025, un concert amb el títol Tendrement i que era un viatge musical a través de diferents estils i de geografies diverses de l'Europa barroca, perquè hem sentit la diversitat d'autors anglesos, John Johnson, John Dowland, música de compositors hispànics com Alonso de Mudarra o Luis de Narváez, hem sentit Johann Sebastian Bach o els francesos Robert de Bizet i Monsieur de Sainte-Colombe, diversitat d'autors, però obres que compartien totes una sensibilitat comuna basada en la subtilesa expressiva, en l'equilibri, en aquella melangia commovedora que ens ha arribat en molts moments, en aquest concert que portava títol francès Tendrement, un títol que ens evoca la dolçor, la tendresa d'aquest repertori fantàstic que avui ha interpretat el músic basc Enrique Solinís. Un concert esplèndid que va gravar Catalunya Música i que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Frédéric Chopin i el primer concert per a piano en mi menor opus 11, que ara hi interpreté Olli Mouston en piano amb la Simfònica de San Francisco, dirigida per Herbert Blomstedt.

Aquest era el primer concert per a piano i orquestra de Frédéric Chopin en mi menor, l'opus 11, i en versió d'Olli Mustonen, piano, i l'Orquestra Simfònica de San Francisco, dirigida per Herbert Blomstedt.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Festival És Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Aquí comença Demà serà una cançó. Soc la Maria Montes, encantada de saludar-vos i donar-vos la benvinguda en aquest espai de música, paraules i també, per què no, una mica de silenci que sempre va bé quan es tracta de connectar amb l'experiència que ens regala el so. Així, des de la calma i l'escolta atenta, avui amb Rosa Silloé, el control tècnic, posarem rumb al París de la primera meitat del segle XIX per endinsar-nos en una composició única, el Nonet per cordes i vents de Luis de Ferrenc.
1: Demà serà una cançó, amb Maria Montes.

Imagineu per un moment aquesta escena. Una cambra amb pocs mobles, una llar de foc, alguns gerros i els cortinatges que cauen davant dels finestrals. A les parets, sanefes i motius florals. De tant en tant se sent el cruixit d'alguna faldilla, el frec de la roba, però l'atenció de tots els presents és al centre de la sala. Allà hi ha un piano i, asseguda al davant, una dona que interpreta música que sembla vinguda d'un altre món, d'una altra realitat. Som a París, entorn del 1860, i som testimonis d'una séance historique, una reunió en què una pianista i les seves alumnes rescaten de l'oblit, setmana rere setmana, peces d'autors oblidats com Rameau, Couperin, Frescobaldi. La responsable d'aquelles trobades que omplen la casa de gent és Louise Farrenc, i la seva és una història de música, talent i determinació que ens deixa una sensació d'incredulitat. Com pot ser que el seu nom, les seves obres, visquin fora de l'imaginari de la clàssica? Costa d'entendre, la veritat, perquè quan parlem de Farrenc, parlem de l'editora que va compilar 20 volums de peces històriques sota el títol El tresor dels pianistes, mentre navegava el dol per la mort de la seva filla i alumna més brillant. Parlem d'una pianista excepcional, d'una compositora que va veure les seves obres estrenades i reprogramades a París un cop rere una altra, que va dur les seves peces orquestrals a Copenhaguen, a Brussel·les, a Gènova. Louise Farrenc, que va exercir com a professora al Conservatori de París durant més de 30 anys i va aconseguir la igualtat salarial respecte als seus col·legues masculins. L'autora d'un llibre d'estudis que va passar a ser obligatori per qualsevol pianista que es gradués al Conservatori i que es va reeditar fins i tot una dècada després de la seva mort. I malgrat tot, avui, Farrenc és per molts una perfecta desconeguda. Des d'aquest espai, doncs, volem posar-hi remei i durant aquests minuts compartits parlarem sobre Farrenc, però sobretot escoltarem algunes de les seves creacions, amb la mirada posada en l'obra que li va reportar el reconeixement definitiu i que serà l'obra central del programa, el seu Nonet per cordes i vents. Abans, però, d'entrar-hi, ens aturarem a descobrir una altra de les seves composicions, l'Air Russe Varié. Es tracta d'una obra per piano que va presentar l'any 1836 i que va rebre crítiques molt entusiastes per part dels seus contemporanis. Crítiques com aquesta, que la definia com una obra tan segura en el seu disseny, tan lògica en el seu desenvolupament, que un s'ha de rendir davant les variacions, especialment gràcies a la subtil aroma romàntica que la sobrevola. I qui signava aquestes paraules no era un altre que el pianista i compositor Robert Schumann. Entrem, doncs, en contacte amb el repertori de Louise Farrenc gràcies a aquesta Air Russe Varié, interpretada aquí per Constanze Eichhorst.

El romanticisme feia eclosió en aquest Errus Varie, una composició de Louise Farrenc que interpretava Constanze Eichhorst. Variacions hipnòtiques sobre un tema que ens permetien connectar tant amb les capacitats compositives com interpretatives d'aquesta pianista i compositora francesa. El nom de naixement de Louise Farrenc era Louise Dumont i venia de família d'artistes. Quan era adolescent ja era una pianista de renom i als 15 anys va ampliar la seva mirada i va rebre classes de composició amb Anton Reicha. Va casar-se 2 anys després i durant un temps va interrompre la seva formació, però el seu marit, Aristide Farrenc, era flautista i editor i va donar suport a la carrera de la seva dona, que uns anys després reprenia la seva tasca per no abandonar-la mai. L'any 1836 va presentar l'obra que acabem d'escoltar. En la dècada dels 40 arribaria més música de cambra, també el nomenament com a professora al conservatori. Escriuria trios en piano, sonates per violoncel, per violí, també música per orquestra i l'obra que sentirem a continuació, el seu nonet per vents i cordes, que es va estrenar el 19 de març del 1850. Aquella estrena va ser clau per l'establiment definitiu de la reputació de Louise Farrenc. No va tenir lloc a un saló privat, sinó a la sala Erhard, un espai de referència a París, i a més, entre els músics hi havia un jove violinista que ja despuntava i que acabaria per esdevenir una autèntica celebritat, Joseph Joachim. A més, l'obra connectava amb altres peces precedents, de les quals el públic havia gaudit moltíssim, com el septet de Beethoven i també el nonet d'Espor, però aportava una nova dimensió a aquest format. D'aquesta manera, i a partir d'unes arrels situades a les peces creades per al gaudi i l'entreteniment més immediat, Louise Farrenc construïa una obra de tall simfònic però adaptada a les distàncies curtes. 4 moviments. Un moviment ràpid, un andante, un scherzo i un finale allegro per acabar, amb un planter que reproduïa pràcticament tots els grups instrumentals de l'orquestra, és a dir, una flauta, un oboè, un clarinet, una trompa i un fagot, a més d'un violí, una viola, un violoncel i un contrabaix. I després d'aquesta composició de lloc, entrem a les claus d'escolta.

El primer moviment amb què s'obre el nonet és un moviment ràpid, però comença amb una introducció lenta, un adagio, que reforça aquesta idea de fons de l'enfocament simfònic de la peça. Els instruments faran circular la melodia i després d'uns compassos de transició desembocarem en l'allegro. El que ens pot cridar l'atenció ja des de bon principi és la riquesa tímbrica de la peça. La ment buscarà situar quin dels instruments ocupa el centre, quin desenvolupa el rol d'acompanyant. L'autora jugarà amb diferents combinacions que poden canviar fins i tot al llarg d'un mateix fragment. És el cas d'aquest, que començarà amb el violí i el violoncel i acabarà per incorporar la resta de músics.

I cap al final d'aquest primer moviment, una aportació ben curiosa, una cadència del primer violí, gairebé com si es tractés del solista d'un concert, que el dia de l'estrena recordem que va ser Joseph Joachim.

Arribarà després el segon moviment, un andante. I aquí el que ens planteja Luisa Ferrenc és un tema amb variacions que emmiralla el segon moviment del septet de Beethoven. De fet, està escrit en la mateixa tonalitat, en si bemoll major. I de variacions, doncs, en trobarem de més tranquil·les i també de més actives, com aquesta. També hi haurà alguna variació en mode menor, amb un canvi d'atmosfera.

I atenció amb l'scherzo, perquè Luisa Ferreny farà ús de la fantasia, començant per l'ús del pizzicato. El moviment estarà ple de temes rítmics, acompanyats d'un batec constant que incrementaran la sensació de joc. També hi trobarem alguna secció més contrastada. I amb aquesta combinació diversa de textures, timbres i caràcters, arribarem al quart i últim moviment, que, com el primer, és un moviment ràpid, però que es presentarà encapçalat d'una introducció lenta.

Serà la trompa qui doni pas a l'allegro final. I així, amb una energia que empeny, avançarem fins a arribar al final d'aquesta composició. Per cert, la sentirem en la versió que va publicar el segell Naïf l'any 2005 i que es va gravar en directe a l'Auditori del Louvre. Hi van actuar el flautista Philippe Bernoul, el clarinetista Romain Gouillot, l'oboïsta François Lele, el trompa André Casalé i el fagotista Gilbert Odam. I a les cordes, Guillaume Sutre, violí, Miguel da Silva, viola, François Salque, violoncel i Vincent Pasquier, contrabaix. Us deixo ja amb l'audició completa del Nonet per vents i cordes de Louise Ferrenc. Avui l'obra central a Demà serà una cançó.

Així acaba el Nonet per vent i cordes de Louise Farrenc, una obra, l'èxit de la qual va ser tan comentat el dia de la seva estrena, l'any 1850, que va permetre a la compositora pressionar el director del Conservatori de París, on treballava, i finalment aconseguir la tan desitjada igualtat salarial respecte als seus companys de professió masculins. Avui ha estat l'obra central aquí, demà serà una cançó. I els minuts que ens queden els dedicarem a una altra faceta de Farrenc, la de la composició per orquestra. Música que va ser interpretada més enllà de les fronteres de París i per la qual ja era reconeguda fins i tot abans de l'estrena del Nonet. Us recomano tafanejar les seves sinfonies i obertures, però com que no hi haurà temps per tot, us en deixo una mostra, el minuet de la primera de les seves sinfonies en la versió de l'orquestra Ínsula, dirigida per Laurence Eckelbey.

Fins aquí ha arribat avui la nostra estona compartida. Demà serà una cançó. Minuts que hem dedicat a la compositora Louise Ferrenc i que esperem que hagin estat del vostre gust. Gràcies per la companyia de part dels qui hem treballat al programa. Rosa Silloé, el control tècnic, i jo mateixa, Maria Montes. Fins aviat!

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
2: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
0: Catalunya Música. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un altre dels concerts de la Banda Municipal de Barcelona, que és una de les institucions musicals més antigues, fundada l'any 1886 i de la qual, per tant, en commemorem els 140 anys. Una institució amb una història excepcional, perquè compositors com Richard Strauss, Maurice Ravel o Igor Stravinsky la van conèixer i Richard Strauss fins i tot la va dirigir l'any 1925. Doncs avui la Banda Municipal la sentirem sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana i interpretarà un programa preciós. Primer, sentirem com es descriu amb notes, un viatge a la Lluna. Després, sabrem com els pentagrames poden descriure el reflex d'un mirall i, finalment, sentirem com es pot construir una sinfonia a partir d'una de les òperes més conegudes del repertori, Carmen de Bizet. Tot això és el que ve a partir d'ara en aquesta gravació de Catalunya Música del maig del 2025, un concert que la Banda Municipal de Barcelona va fer a l'Auditori. Un concert que era l'últim de la temporada 24-25, un concert en què totes les obres que hi sentirem són escrites a França. La primera és de Serge Lansin, que és un músic que va viure del 1922 al 2005, un pianista precoç, un compositor prolífic, Premi de Roma de Composició l'any 1950 i que l'any 1969 va escriure un poema simfònic per a banda titulat Cap Kennedy. Era un poema dedicat als astronautes de la missió Apollo 11 que van aparèixer a les televisions de tot el món aterrant a la Lluna. Doncs això és el que sentim per començar aquest concert d'avui, Cap Kennedy, música per a banda de Serge Lansin en la versió de la Banda Municipal de Barcelona dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana.

Aquesta és l'obra amb què hem començat el concert d'avui. És una obra que ens ha fet arribar fins a la Lluna, que és el que ens ha fet imaginar Serge Lancin, l'autor d'aquesta obra titulada Cap Kennedy. És una obra que, de fet, el que descriu és aquell moment que es va veure per totes les televisions, aquell moment en què els astronautes de la missió Apollo 11, el juliol del 1969, arribaven fins a la Lluna. Aquesta obra porta per títol Cap Kennedy i l'ha interpretat la Banda Municipal de Barcelona sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana. Com us dèiem, primera obra d'aquest concert d'avui, un concert que hi continua amb música de compositors francesos, en aquest cas un saxofonista i compositor nascut a París l'any 1974. És Vincent David, un col·laborador de compositors com per exemple Boulez, Berlioz o Mantovani. El que sentirem de Vincent David amb ell mateix, tocant amb la Banda Municipal de Barcelona, és l'obra titulada Reflet, Reflexos, és per a saxo i banda. La versió, com us dèiem, de Vincent David i la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana.

Música del compositor nascut a París l'any 1974, Vincent David. És saxofonista i ara l'hem sentit tocant el saxo amb la banda municipal de Barcelona dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana. Han interpretat Reflets, reflexos d'aquest saxofonista i compositor francès, una figura clau de l'escena contemporània actual. Perquè Vincent David, a més de la seva carrera com a solista internacional, actuat amb orquestres arreu d'Europa, d'Àsia i dels Estats Units. Doncs ha estat també membre de l'ensemble intercontemporen durant més de 25 anys. Recentment, Vincent David ha iniciat la seva carrera com a director d'orquestra i ha dirigit l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'ensemble de saxòfons del Conservatori Reial de Brussel·les i ha fundat el seu propi ensemble, el que porta per nom Impuls, l'any 2024. Doncs Vincent David, a qui ara hem sentit des de la gravació de Catalunya Música del maig del 2025 a l'Auditori, a Barcelona, el tornarem a sentir, perquè va interpretar música fora de programa, música seua, una improvisació de Vincent David amb la qual es va acomiadar del públic de l'Auditori.

Era Vincent David, el saxofonista i compositor de París, nascut l'any 1974, el sentíem interpretant aquesta improvisació fora de programa per acomiadar-se del públic de l'auditori, que és on som avui amb aquest enregistrament de Catalunya Música, amb què continuem celebrant durant tota aquesta setmana els 140 anys de la Banda Municipal de Barcelona, fundada l'any 1886 i que avui sentim sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana, en un programa de concert en què tota la música és de compositors francesos. Hem començat amb Serge Lancin, nascut l'any 1922, hem continuat sentint el saxofonista i compositor Vincent David i ara arriba Georges Bizet, un nom imprescindible dins de la música francesa, un compositor que va viure només 36 anys fins l'any 1875. De fet, el 2025, el moment en què es va fer el concert que us oferim avui, es commemoraien, per tant, els 150 anys de la mort d'aquest compositor. Va morir 3 mesos després d'estrenar la seva òpera Carmen a l'Òpera Comique de París. Estava convençut que havia sigut tot un fracàs i, en canvi, aquesta òpera s'ha convertit en una de les òperes més famoses i més interpretades de tots els temps. Doncs ara el que sentirem és una simfonia feta en 12 moviments per José Serebrier, és el director uruguaià nascut a Montevideo l'any 1938 i alumne, entre altres, d'Aaron Copland. Ell va fer aquesta simfonia de Carmen, és la cara i interpreta la Banda Municipal de Barcelona sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana.

Música de Georges Bizet extreta de l'òpera Carmen, música convertida en una sinfonia en 12 moviments, això ho va fer el director d'orquestra uruguaià de Montevideo, José Serebrier, nascut l'any 1938, i de quin n'hem sentit aquesta recopilació de diversos fragments de la partitura de Bizet, aquesta sinfonia que hem sentit en versió de la banda municipal de Barcelona dirigida pel seu titular, José Rafael Pascual Vilaplana. En un concert en què Georges Bizet hi té un enorme protagonisme i té protagonisme aquesta òpera que Tchaikovsky mateix, després d'haver-la sentit, va dir que al cap d'uns anys seria l'òpera més popular del món, i pràcticament ho és. Carmen és una de les obres conegudes del repertori i avui hem tingut ocasió de sentir aquesta suite de fragments, aquesta sinfonia en versió de la banda municipal de Barcelona que fa els seus 140 anys. Després d'haver interpretat la sinfonia, el concert s'havia d'acabar, però després dels aplaudiments va continuar una miqueta més. Sentirem encara no 3 minuts de música extrets d'aquesta mateixa sinfonia. Sentirem el preludi en versió de la banda municipal de Barcelona sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana.

0: Aquest és el fragment fora de programa extret de l'obra que just acabàvem de sentir, la Simfonia de Carmen de Georges Bizet, música arranjada pel director i compositor uruguaià José Cerebrier. Hem tornat a sentir el preludi, el primer moviment d'aquesta sinfonia, que ara sí posa el punt final al concert que va fer la banda municipal de Barcelona sota la direcció del seu titular, José Rafael Pascual Vilaplana, el maig del 2020. 25. És un concert que va gravar Catalunya Música a l'Auditori. És un concert en què tota la música ha estat de compositors francesos. Hem començat amb Serge Lansin, ens n'hem anat fins a la Lluna, en aquest homenatge que Lansin va fer l'any 1969, quan l'Apolo 11 i va arribar, en sentit, l'obra titulada Cap Kennedy. Després, de Vincent David, que és un compositor i saxofonista i també director d'orquestra, ara nascut l'any 1974 a París, doncs de Vincent David n'hem sentit l'obra per a saxo i banda titulada Reflexos, i finalment el concert s'ha acabat amb aquesta sinfonia de Carmen, música de Georges Bizet, arranjada per José Cerebrier. El punt final d'aquest concert, un altre dels de la banda municipal de Barcelona per celebrar els seus 140 anys. El concert us l'ha presentat qui us parla, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Vos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir el concert per a piano i orquestra número 2 en la bemoll major de John Field. La versió és d'Andreas Steyer, que toca el pianoforte amb el concerto Köln.

Era Andreas Steyer interpretant amb el Concerto Köln el concert per a piano i orquestra número 2 en la bemoll major de John Field.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una gran història d'amor feta música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Schubertíada amb la Bella Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a schubertiada.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
3: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: Hem sentit el bolero de Maurice Ravel en la versió de la New Philharmonia Orchestra dirigida per Lorin Maazel.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: Bohuslav Martinu és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales, catalogat amb el número 271, una obra de l'any 1938 que ens ofereixen Isolde Zuslak, piano, Lars Gert, timbales i l'Orquestra Simfònica de Malmö sota la direcció de James de Priest.

0: Isolde Zuslak, piano, Lars Gerd, timbales i l'Orquestra Simfònica de Malmö, dirigida per James de Priest, ens oferien el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales, H271 de Bohuslav Martinu.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanyarà el cicle de Lieder, Liederkreis, opus 24 de Robert Schumann, interpretat pel tenor Werner Güra i el pianista Christoph Werner.

0: El tenor Werner Gira i el pianista Christoph Werner ens han interpretat el cicle de Lieder, Liederkreis, opus 24, de Robert Schumann.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem la programació de Catalunya Música amb l'audició de la sonata per a violí i piano en la major que César Franck va compondre l'any 1886 i que va dedicar a Eugeni Zahí. Sentim-ne una interpretació enregistrada l'any 1968 a l'Òpera de París a càrrec de David Oistrakh, violí, i Sviatoslav Richter, piano.

0: S'acaba aquí la sonata per a violí i piano en la major que César Franck va compondre l'any 1886. N'hem sentit un enregistrament fet l'any 1968 a l'Òpera de París, a càrrec de David Oistrakh, violí, i Sviatoslav Richter, piano.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Per continuar, us convidem a sentir les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge, interpretades per la soprano Victòria dels Àngels amb l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, dirigida per Rafael Fribeck de Burgos.

0: La soprano Victòria dels Àngels amb l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, dirigida per Rafael Friedrich de Burgos, ens interpretava les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major Kühel 495 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Dennis Brain trompa i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Herbert von Karajan. És un enregistrament ja històric de l'any 1953.

0: S'acaba aquí el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, Kyrill 495, de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit en la versió de Dennis Bryan trompa i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1953.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: a Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: Amb molt de gust comencem aquí una nova edició de Cicle Coral, l'espai de la música per cor a la sintonia de Catalunya Música. Avui dedicarem el programa a presentar-vos la música per cor d'un compositor del Renaixement italià, Sigismondo d'Índia. És clar que, com passa sovint quan tractem autors d'aquest període, hauríem de parlar més aviat de composicions escrites per un petit conjunt vocal que no pas de música coral. Rebeu, en tot cas, abans d'entrar en matèria, la salutació cordial de qui us parla i us acompanyarà durant la pròxima hora d'emissió, Albert Torrents. Sigismondo d'Índia va ser segurament el segon compositor més distingit després de Monteverdi de música vocal seglar, sobretot monòdica, a la Itàlia de principis del segle XVII. Tenim molt pocs testimonis documentals que ens parlin de la seva vida, més enllà de la informació que trobem a les primeres pàgines de les seves obres publicades, i per tant només podem suposar que va néixer pels volts de l'any 1582 i que, si no era sicilià, sí que tenia almenys ascendència de l'illa, perquè si no es qualificaria ell mateix de nobile palermitano en el títol dels seus primers llibres. En tot cas, fos d'on fos, es devia traslladar de ben petit a la ciutat de Nàpols, on sí que trobem registres que ens parlen d'una família de cognom d'Índia. Els seus primers contactes musicals també devien tenir lloc en aquell entorn, llavors especialment fecund, com recull en el prefaci del volum Musiche, aparegut el 1609 a Milà, en què d'Índia explica que ha après d'homes savis en música les arts de compondre per diverses veus i de cantar sol. No podem saber a quins homes es refereix, però les figures més representatives d'aquella època a Nàpols eren el flamenc Jan de Mac i els seus alumnes Carlo Gesualdo, príncep de Venosa, Ascanio Maione i Giovanni Maria Trabacci.

Hem sentit el madrigal Cru d'Amarilli, un exemple del primer llibre de madrigals de Sigismondo d'Índia, interpretat sota la direcció de William Christie per 5 veus solistes, com era pràctica habitual en l'època. El 1606, quan es va imprimir la seva primera obra, aquest Primo Libro de Madrigale a Cinque Voci, Sigismondo d'Índia ja havia començat a viatjar per les corts més importants del nord i del centre d'Itàlia, un periple que s'allargaria aproximadament fins al 1610. El llibre Le Musiche e Balli, del 1621, una dedicatòria a Maria de Mèdici, reina mare de França, suggereix que ja el 1600 va ser a Florència, on va cantar al costat de dues de les figures més celebrades de la música de l'època, Giulio Caccini i Vittoria Archilei. A partir d'una altra font, el situem també a Màntua, on devia conèixer personalment Claudio Monteverdi, i finalment el trobem a Roma, on la seva música va ser aplaudida pel cardenal Farnese. El 1610 va escriure música per les celebracions locals als ducats de Parma i Piacenza. Tant la publicació de les seves primeres obres com els contactes que va tenir a partir de tots aquests viatges devien establir el nom de Sigismondo d'Índia en els cercles musicals del moment. I això devia obrir-li les portes per aconseguir l'any 1611 el càrrec de mestre de música de cambra del duc Carles Manuel I de Savoia a Turí, en el qual s'havia de quedar durant 12 anys. D'aquesta època data la major part de la producció de D'Índia, 10 col·leccions de música seglar i l'arranjament d'una faula pastoril titulada Zalisura. Aquest èmfasi en la música seglar reflecteix no només la predilecció del compositor, sinó també els gustos del duc, poeta, pintor i admirador entusiasta del nou estil de música monòdica. Però a la primavera de 1623, D'Índia va haver de deixar el càrrec i la ciutat de Turí de manera sobtada. Sembla que per escapar-se d'alguna mena d'escàndols sobre la seva persona. I després de viatjar durant 5 mesos, el músic es va instal·lar, primer a Mòdena, a la cort d'Alfons III d'Este, gendre del duc de Savoia, i l'any següent a Roma, al servei del cardenal Maurici de Savoia, fill de Carles Manuel I, un altre patró de les arts. Entre aquestes dues últimes ciutats, D'Índia va passar els últims anys de la seva vida, com també va repartir el seu temps entre la composició de més música seglar. Sabem, per exemple, que va competir amb Monteverdi per escriure la música pel casament de la filla de Cosimo de Medici i composicions sacres que va escriure per al papa Urbà VIII. Finalment, se sap que va ser considerat per al càrrec de mestre de capella del príncep elector de Baviera, Maximilià I, però no si el va arribar a ocupar mai, ja que un document datat a Mòdena el 19 d'abril de 1629 i adreçat als hereus del senyor d'Índia suggereix que el compositor ja havia mort abans d'aquesta data.

0: Dove, a dove te'n vai, un exemple clàssic del tema del dolor de l'amant abandonat, era el títol d'aquest madrigal pertanyent al tercer llibre de Sigismondo d'Índia, que ara interpretaven les veus del conjunt, la veneciana. De Sigismondo d'Índia només ens n'han arribat obres vocals i no tenim evidència que compongués música instrumental pura o grans obres per l'escena, malgrat que s'ha especulat que hauria pogut compondre algunes parts de l'òpera Adone de Domenico Mazzocchi o fins i tot una òpera pròpia. En tot cas, el gruix del seu catàleg es va publicar durant el període d'aproximadament 20 anys, comprès entre 1606 i 1627, i consta de 3 col·leccions de motets, 8 llibres de madrigals polifònics, 2 de Villanelle a la napolitana i 5 de monòdies i duets concertats amb continu. Aquesta última categoria són els llibres titulats Musiche. És precisament de la diferència entre el repertori monòdic i el polifònic d'on partirem nosaltres per l'anàlisi de la producció de D'Índia. I és que la qüestió no era menor en el seu temps. El nostre home d'avui va ser dels pioners a desmarcar-se dels seus contemporanis, amb els quals no compartia l'opinió que la polifonia no fos capaç d'expressar el significat intern del text i d'estimular les passions de l'ànima.
1: Cicle Coral, un programa de música coral de Catalunya Música.
0: De tot això en parlarem més endavant. Abans, però, i encara que no ens correspongui il·lustrar-ho en un programa dedicat a la música coral, no volem passar per alt el total de 18 llibres de música per veu sola, és a dir, monòdia, amb acompanyament o sense, que va publicar el compositor. I és que, de fet, d'aquests, els 8 volums de música de cantar solo es consideren la seva fita més important. Aquí D'Índia va ser tan innovador com en l'escriptura polifònica i va participar de l'autèntica revolució musical iniciada per Monteverdi amb la seva Seconda Pràctica, a la qual van respondre tan sols alguns autors italians escollits. En les musiche hi trobem tots els tipus de forma monòdica: canzonette, madrigals, laments, duets, àries i variacions estròfiques sobre figures del baix i fins i tot una lettera amorosa. Totes en estricte acord amb el nou estil, anomenat genere representativo. Allà on el recitatiu sobre una mateixa nota, puntuat per silencis retòrics, amenaça de convertir-se en monòton, D'Índia introdueix canvis harmònics inesperats, increments graduals de l'afinació o inflexions cromàtiques. Posant en servei tota tècnica compositiva possible, el compositor crea una música que encaixa perfectament amb la poesia en termes de color inventiva i que en el seu temps va suposar un gran repte per als intèrprets. Pel que fa als textos, la majoria són de poetes famosos i llibretistes de principis del segle XVII, com ara Ottavio Rinuncini, membre de la Camerata Florentina i llibretista de l'òpera L'Arianna de Monteverdi, Giambattista Marino, conegut per la seva èpica al·legòrica Adone, i Francesco Bracciolino. En algunes peces, D'Índia també fa servir textos de Petrarca i Tasso, i finalment, els 5 laments són sobre textos d'ell mateix que creen escenes dramàtiques amb personatges mitològics o literaris, com per exemple, Olímpia, que apareix a l'Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Fins aquí el nostre comentari sobre el catàleg monòdic de Sigismondo d'Índia, malgrat que nosaltres avui i d'ara endavant ens centrarem en les peces polifòniques per petits conjunts vocals o corals, com aquesta.

Les veus del conjunt La Veneciana interpretaven el madrigal O Rimembranza Amara, de Sigismondo d'Índia, un lament amarg en què les dues veus superiors de soprano s'expressen mitjançant dissonància sobre el teixit de les tres veus greus. Seguim repassant la vida i obra de Sigismondo d'Índia al cicle coral d'avui a Catalunya Música i ho fem a continuació entrant en matèria i analitzant la part polifònica del seu catàleg, l'única que ens ha d'interessar, de fet, en un programa dedicat al repertori apte per cor, malgrat que aquest concepte encara no existís, com l'entenem avui, al segle XVII. Ja hem explicat fa uns minuts que d'Índia, a diferència dels seus contemporanis, creien el poder de la polifonia per expressar un text de la mateixa manera que ho podia fer la monòdia. En canvi, segons Caccini i altres representants de la Camerata Florentina, un grup de poetes, músics i escolars que van donar lloc a l'òpera amb el seu ideal de reviure la tragèdia grega com a model renaixentista de la fusió de text i música, l'emoció només es podia aconseguir amb el cant d'una veu sola, acompanyada amb acords d'un baix continu. I malgrat que la seva reputació moderna s'ha basat gairebé exclusivament en les monòdies, d'Índia, com Monteverdi i els més grans compositors del seu temps, va aconseguir una perfecta integració de la polifonia en l'estil monòdic, ja que considerava que aquestes dues maneres d'escriure eren complementàries i no antitètiques. Tot plegat, a més, ho va aplicar al camp de la música seglar. De fet, la producció sacra és de qualitat irregular i ho va plasmar en 12 llibres d'obres polifòniques a capella que inclouen tant madrigals com vilanelle i motets. És en els madrigals polifònics, tan moderns com les monòdies, on trobem la faceta més atractiva de la personalitat de d'Índia i on ell fa evident que el baix continu no pot substituir totalment la necessitat de polifonia, o si més no, d'un vocabulari harmònic notat de manera precisa. Per tot això, tal com expressa en el prefaci a la seva última publicació, el volum de motets a quatre parts de 1627, d'Índia no entenia que els compositors es compleguessin amb melodies fàcils i no escrivissin autèntic contrapunt, malgrat que la seva mateixa opció ja l'havien pres i practicat entre les dècades de 1590 i 1630 compositors com Antonio Cifra, Marco da Gagliano i Domenico Mazzocchi. Cultivaven alternativament la monòdia i les antigues formes polifòniques, precisament perquè consideraven que la monòdia era incapaç de desplegar, en la seva totalitat, l'art contrapuntístic o el llenguatge harmònic més avançats. D'aquesta manera, les obres polifòniques de Sigismondo d'Índia i, sobretot, els madrigals, posen de relleu que no tota la millor música del primer segle XVII a Itàlia es va produir en els gèneres de la monòdia i l'òpera. D'Índia va demostrar la seva compatibilitat estilística amb Marenzio, Verdi, Gesualdo i Monteverdi i els va mesclar més que cap altre compositor.

0: Era Merche Grido Piangendo, un arranjament polifònic que trobem al tercer llibre de madrigals de Sigismondo d'Índia a partir d'un text que ja havia musicat en l'estil més avançat el seu mestre Carlo Gesualdo i el qual tornaria el mateix compositor com a base d'una monòdia l'any 1618. Aquí, d'Índia evita el cromatisme que el caracteritzarà anys a venir, però ja introdueix les pauses dramàtiques habituals i algunes inversions harmòniques inestables. Començàvem el programa explicant que tant si Sigismondo d'Índia era sicilià com si no, és molt probable que els primers contactes musicals els tingués amb compositors ubicats al sud d'Itàlia, com ara el flamenc Jan de Mac i el grup centrat en Carlo Gesualdo. Això explicaria el caràcter que donen a la seva obra, sobretot la primerenca, els ritmes especials i l'estructura intervàl·lica inusual de la cançó tradicional siciliana i napolitana, així com la melodia característica de l'escola del sud d'Itàlia. Però la música de d'Índia també destaca pel cromatisme, l'ús de la dissonància, girs intervàl·lics com el tritó, intervals de setenes i novenes i unes harmonies audaces, apreses dels mestres del nord. Ell mateix ho expressa amb les seves pròpies paraules l'any 1609, el pròleg del primer llibre de musiqué per veu solista. Em vaig dedicar a buscar tècniques especials per al bon cant solista i vaig descobrir que era possible compondre la moda amb intervals poc habituals, passant d'un acord a un altre d'una manera nova, d'acord amb el sentit canviant de les paraules. Mitjançant aquest procediment, vaig veure que les cançons tindrien més capacitat d'influir sobre les emocions que no pas si s'haguessin compost de la manera habitual. En aquest manifest, d'Índia descriu les qualitats que situen les seves obres al davant de moltes dels seus contemporanis i tot això ho percebem en un artista que, malgrat ser jove i inexpert, ja es troba en possessió d'un estil modern i innovador.
1: La música coral a Catalunya Música.
0: Sigismondo d'Índia va néixer 15 anys després que Claudio Monteverdi i va morir 15 anys abans. Les relacions entre aquests dos compositors han estat molt estudiades, sigui per la possibilitat que s'arribessin a conèixer personalment o per la similitud entre la seva activitat i el seu catàleg, que inclou en tots dos casos diversos llibres de madrigals. En tot cas, la influència del segon sobre el primer és clara, sobretot a partir de la tercera col·lecció de d'Índia. També són evidents els vincles entre ell i altres compositors. Algun entès ha suggerit, per exemple, que d'Índia va ser el successor inconfusible de Carlo Gesualdo, però aquesta opinió es basa únicament en el primer llibre de madrigals de d'Índia i en publicacions posteriors la connexió estilística, tot i que hi és més intermitent. Finalment, en altres peces, és fàcil detectar interrelacions entre d'Índia i Luca Marenzio o Jacques de Vert.

Hem tornat a l'enregistrament dirigit per William Christie per sentir aquest exemple del quart llibre de madrigals de Sigismondo d'Índia, Strana Harmonia d'Amore. Ja hem esmentat diverses vegades durant el programa d'avui que la producció de madrigals polifònics de Sigismondo d'Índia s'aplega en un total de 8 llibres publicats entre els anys 1606 i 1624. Els que nosaltres estem sentint pertanyen als llibres números 1, 3, 4 i 8. El primer llibre de madrigals a 5 veus, imprès el 1606, es va tornar a editar l'any següent i novament el 1610. Aquesta és la prova més evident de la bona rebuda que van tenir aquestes composicions en la seva època. Aquest primer volum, com ja hem apuntat fa uns minuts, demostra ja un coneixement de Monteverdi, Verdi i Marenzio, sobretot en l'arranjament del text de Guarini, Crude Amarilli, el primer que hem sentit en el programa d'avui, però el sobrepassa tots tres pel que fa a l'art cromàtic i harmònic. Tres anys més tard, d'Índia va arranjar una versió abreujada del mateix text com a monòdia, que va contribuir a la seva fama creixent com a compositor i cantant solista. El tercer llibre de madrigals data de 1615 i està dedicat a Marco Zittico, arcabisbe de Salzburg i nebot, igual que Carlo Gesualdo, del cardenal Carles Borromeu. Aquí, d'Índia va fer una nova aproximació tant a Monteverdi com a Gesualdo. De fet, va copiar de manera directa les indicacions que havia fet Monteverdi a la primera pàgina del seu cinquè llibre, 10 anys abans. Va especificar que no calia un suport instrumental per als primers 12 madrigals, només per als 8 últims. Per això, si en els primers el baix apareix com una línia contínua, en els últims adopta una estructura independent, sobretot en l'acompanyament dels freqüents duets de sopranos que imiten els duets anàlegs de tenors que Monteverdi feia servir sovint. Els textos que trobem en aquest tercer llibre pertanyen a les figures poètiques més importants del moment, Tasso, Guarini, Marino, Striccio, el també compositor Francesco Rasi i altres autors no identificats. Són poemes que parlen d'amors perduts, de penes d'amor i, d'una manera especial, dels dubtes de l'amant abandonat, un tema al qual Sigismondo recorre constantment al llarg de tot el llibre. Ara, però, fem un salt fins al vuitè llibre per sentir Alme Luci Beate.

Alme Luchi Beate era el títol d'aquest madrigal de Sigismondo d'Índia, recollit al 8è llibre publicat per aquest compositor. Abans de parlar d'aquest volum, però, hem de fer esment del quart llibre de madrigals, que va aparèixer l'any 1616 i manté la tònica progressista de les publicacions anteriors. I destaca, com a curiositat, en el conjunt de la producció de Sigismondo d'Índia, Strana Armonia d'Amore, en què, més enllà de les pauses introductòries que representen els sospirs del protagonista, hi ha una sèrie de relacions creuades reminiscents del renaixentista flamenc Cipriano de Rore i que anticipen el barroc italià Michelangelo Rossi. L'efecte conjunt és tan extrem com sorprenent. El 8è i últim llibre de madrigals, Sigismondo d'Índia el va escriure a Mòdena, on la tradició del cant solista virtuós, especialment a càrrec de dones, que havia nascut a Ferrara a les dècades de 1580 i 1590, va continuar prosperant. En aquesta col·lecció, els instints dramàtics de d'Índia en el món del madrigal igualen els de Monteverdi. De fet, sobrepassa l'arranjament que aquest va fer de la narrativa pastoral Il Pastor Fido de Guarino Guarini, protagonitzada per Silvio i Dorinda, que ha estat ferida per ell amb una fletxa en una escena de caça. A l'entorn d'aquesta història, també tractada prèviament per Jacques de Vert i Luca Marenzio, d'Índia construeix el seu cicle de madrigals concertats més extens, en què combina una monòdia, polifonia i declamació coral. En resum, una escena pràcticament d'òpera, en miniatura, que va creixent fins al final del drama, en molts sentits, el punt emocional més elevat de l'obra. Com els altres compositors de l'època, d'Índia no escriu grans cors impressionants, sinó que se centra més aviat en soliloquis i passatges narratius, tan expressius com els laments per veu solista. De tota aquesta escena final, us n'oferim dos extractes. Sentim el primer.

Era un fragment del madrigal Il pastor fido de Sigismondo d'Índia sobre text de Guarino Guarini, que tanca el vuitè i últim llibre de madrigals del compositor. Afegim, abans d'acabar el nostre repàs per la producció per petit conjunt vocal de Sigismondo d'Índia, un breu apunt sobre l'acompanyament instrumental. Tal com indica la pàgina del títol del tercer llibre de madrigals, publicat el 1615, la part de continu, optativa per la majoria de peces del volum, és obligatòria per les últimes vuit. En canvi, en els llibres posteriors, excepte el vuitè, no trobem cap altra peça que requereixi acompanyament. En tot cas, són diversos els instruments que poden expressar de manera idònia la riquesa afectiva d'aquesta música. Els llibres de musiche, on s'apleguen les peces per veu sola, esmenten generalment el chitarrone, un instrument la primera menció del qual data de 1589. La paraula deriva del grec chitara, significa, per tant, chitara gran, i fa referència a l'instrument que feien servir els poetes grecs per acompanyar el seu recitat. Al començament del segle XVII, tal com descriuen Pretorius, Piccinini i Mersenne, el chitarrone tenia les cordes de metall en comptes de tripa. El resultat era un so metàl·lic que va ser molt lloat pels músics italians. El chitarrone també tenia més cordes i més llargues del que era habitual, fet que li donava un so més ric i voluminós. En aquest sentit, s'assemblava a l'arxillaüt i la tiorba, instruments que es configuren més o menys en la mateixa època. L'arxillaüt, de temperament diferent del de la tiorba i el chitarrone, afegia set cordes greus, és a dir, una escala més, al llaüt renaixentista. Va arribar a fer-se servir més que el chitarrone i era habitual trobar-lo com a instrument d'acompanyament continu i com a solista des de principis del segle XVII fins al final del període barroc. Finalment, a la mateixa família pertanyen el lirone, també anomenat lira de gamba, un violí medieval evolucionat que trobem en els intermedis florentins de finals del segle XVI i que es va fer popular arreu d'Itàlia al segle XVII per acompanyar monòdies i madrigals, especialment els passatges més dramàtics.

amb aquest nou fragment del madrigal Il Pastor Fido del vuitè llibre de madrigals de Sigismondo d'Índia, interpretat novament sota la direcció de William Christie. Arribem al final del nostre recorregut d'avui per una part del catàleg

0: vocal de Sigismondo d'Índia, amb el qual esperem haver-vos donat a conèixer millor la importància i el valor d'aquest compositor, avui encara parcialment ignorat. Malgrat que, com ja hem explicat, els entesos el distingeixen com una de les personalitats més originals del seu temps i el comparen amb altres grans noms que avui sí que han estat recuperats, l'escassa atenció que li dispensen els editors, tant de partitures com d'enregistraments, dificulta encara un accés fàcil a aquesta música. Abans de tancar aquest episodi de cicle coral, s'acomiada com sempre qui us ha acompanyat un dia més al llarg de l'última hora d'emissió a la sintonia de Catalunya Música, Albert Torrents. Fins ben aviat.
1: A Catalunya Música, cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Lieb Liebchen, benvolguda estimada, un lit del cicle Liederkreis opus 24 de Robert Schumann. Ens acompanyaven Wolfgang Holzmaier, baríton, i Imogen Cooper, piano.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Festival És Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.
4: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui la música antiga batega amb força. Compartim amb vosaltres un concert del cicle Palau 100 enregistrat per Catalunya Música el febrer del 2025 al Palau de la Música Catalana. Ens acompanya l'ensemble I Gemelli, que va fundar el 2018 el tenor suís d'origen xilè Emiliano González Toro, juntament amb Matilde Tien. És una formació especialitzada en música vocal del segle XVII i, malgrat la seva breu trajectòria, entre altres reconeixements, ja ha obtingut diversos diapasons d'or. El programa que ens presenten l'ocupa una obra d'art imponent, Les Vespres de la Beata Verge, que Claudio Monteverdi va compondre en honor de la Mare de Déu. Monteverdi, nascut a Cremona el 1567, era un creador de mentalitat progressista que coneixia perfectament les innovacions musicals del seu temps i que les feia servir amb resultats expressius extraordinaris. Monteverdi, que al final de la seva vida es va posar als hàbits sacerdotals, va escriure música per l'Església durant tota la seva carrera, des del primer recull de cançons sacres, que daten de quan tenia 15 anys, fins al Selva Morale Spirituale, publicat 60 anys després. Recull que conté les últimes obres que va escriure quan ja ocupava el càrrec de mestre de capella de la Catedral de Sant Marc de Venècia. Però segurament l'obra més emblemàtica de la producció sacra de Claudio Monteverdi és la que porta el títol genèric de Vespro de la Beata Vergine, o Vespres de la Mare de Déu. La va compondre a Màntua quan treballava al servei del duc de Gonzaga l'any 1610, poc després de compondre l'òpera Orfeo. Per això aquestes dues obres tenen una instrumentació molt semblant. Les Vespres de Monteverdi es divideixen en 14 parts. El fragment inicial és el clam Domine ad adjuvendum, on el solista invoca l'ajut de Déu amb la participació d'una vibrant proclamació coral. Monteverdi el va construir a partir de la toccata instrumental que 3 anys abans havia escrit per l'inici de l'òpera Orfeo, un tema que, si sou oients habituals dels concerts de Catalunya Música, segur que us serà molt familiar perquè la UER el fa servir de sintonia. Després d'aquest introit, comença la successió de salms, antífones gregorianes, motets i concerti, fins a arribar a la secció final, una sonata que insereix el Cantus Firmus Sancta Maria, que canten les sopranos, l'himne Ave Maris Stella per doble cor, solistes i 5 instruments, i, per acabar, el Magnificat a 7 veus i 6 instruments, que alhora es divideix en 12 parts, on Monteverdi fa servir tota mena de recursos, com ara figuracions, ecos i ornamentacions. Som davant d'una de les grans fites de la música religiosa, 100 minuts de música escrita de forma molt acurada per un total de 7 solistes, un cor doble a 10 o més veus i un conjunt instrumental format per violins, violes de braç, violoncels, cornetti i sacabutxos, a més de diversos instruments pel baix continu, orgue, clavecí, tiorba, arxillaüt, etc. Els components de l'ensemble I Gemelli, amb la direcció del tenor Emiliano González Toro, ens ofereixen aquesta majestuosa obra d'art en honor de la Mare de Déu. Són Les Vespres de la Beata Verge, de Claudio Monteverdi.

0: Aplaudiments al Palau de la Música Catalana per l'ensemble I Gemelli I el director Emiliano González Toro. I també per aquesta extraordinària composició sacra de Claudio Monteverdi, Les Vespro de la Beata Vergine, o Les Vespres de la Mare de Déu, una obra d'art en honor de la Mare de Déu. Un total de 14 peces destinades a conjunts instrumentals I vocals diversos, un versicle introductori, 5 salms, un himne, 4 concerti, una sonata I aquest magnificat final, 7 veus I 6 instruments. Obra composta a Màntua el 1610, pocs anys abans que Monteverdi esdevingués mestre de capella de Sant Marc de Venècia, basílica per la qual sembla que va concebre la idea policoral d'aquest ofici religiós. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest formidable concert del cicle Palau 100, enregistrat per Catalunya Música el febrer del 2025 al Palau de la Música Catalana. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música I a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito I Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una estona formidable. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Continuem endavant la nostra programació. Ho fem amb una cantata de Johann Sebastian Bach. Hem triat la que porta per títol Erfreuet euch ihr Herzen, Alegreu-vos cors. És la cantata catalogada amb el número 66 que Bach va compondre el 1724 a Leipzig. Ens sentim la interpretació de Kai Fessel, contralt, James Taylor, tenor i Peter Coy, baix, amb el cor i l'orquestra del Collegium Vocal de Gant i sota la direcció de Philippe Herrewege.

S'acaba aquí la cantata Erfreut euch ihr Herzen, alegreu-vos cors, número de catàleg 66 de Johann Sebastian Bach. N'hem sentit la interpretació de Kai Fessel, contralt, James Taylor, tenor i Peter Cui, baix, amb el cor i l'orquestra del Collegium Vocal de Gant i sota la direcció de Philippe Herrewege.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Escolta, què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Continuem aquí a Catalunya Música sentint ara una obra de Franz Joseph Haydn, el seu quartet de corda en sol major, opus 77, número 1. En un enregistrament del 1972, el sentirem interpretat pel quartet de corda Aeolian.

0: Era el quartet de corda en sol major opus 77 número 1 de Franz Joseph Haydn, aquest que ara sentíem en la versió del quartet de corda Aeolian, enregistrada el 1972.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Els dos poemes simfònics que us presentem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música són Hivern i Primavera i són d'Ernst Bloch. L'Orquestra Simfònica de Berlín els interpreta sota les directrius de Steven Sloan.

0: Hivern i primavera són els títols dels dos poemes simfònics que sentíem. Són d'Ernest Bloch i els interpretava l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Stephen Sloan.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Christopher Hogwood dirigeix la versió de la música de Händel que sonarà tot seguit aquí a la nostra sintonia, la del Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, i la dirigeix al capdavant de l'orquestra de la societat Händel i Haydn de Boston.

0: Aquest era el Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, de Georg Friedrich Händel, i l'hem sentit en la versió que en feia l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Franz Verwald és l'autor del septet per a vent i corda en si bemoll major que sentirem tot seguit a Catalunya Música, un septet que interpreten en aquest enregistrament membres del Nonet Txec.

0: El septet que ara sentíem és de Franz Werwald. És el septet per a instruments de vent i de corda en si bemoll major que us oferíem en la interpretació de membres del Nonet Txec.
1: Catalunya Música.
0: La següent proposta que us fem avui és la de l'audició del concert per a violí, corda i baix continu en mi major, catalogat amb el número 1042 de Johann Sebastian Bach. Aquesta gravació que us oferim la van fer l'any 2000 el violinista Nigel Kennedy i l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

0: El violinista Nigel Kennedy i l'Orquestra Filarmònica de Berlín interpretaven el concert per a violí, corda i continu en mi major, catalogat amb el número 1042 de Johann Sebastian Bach.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: La música de Frederic Mompou és la que ens acompanyarà a partir d'ara aquí a la nostra sintonia, a Catalunya Música. En la versió del pianista Andreu Riera sentirem les seves variacions sobre un tema de Chopin.

0: Aquestes eren les variacions sobre un tema de Chopin de Frederic Mompou i les hem sentit interpretades pel pianista Andreu Riera.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: a Catalunya Música.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir la sinfonia coreogràfica en tres parts, o ballet Daphnis i Chloe, que Maurice Ravel va compondre l'any 1909 per encàrrec de Sergei Diaghilev. Sentim-ne la versió del cor de Radio França i l'Orquestra Filarmònica de Radio França sota la direcció de Myung-Hoon Chung.

0: S'acaba aquí el ballet o sinfonia coreogràfica Daphnis i Chloe que Maurice Ravel va compondre l'any 1909 per encàrrec de Sergei Diaghilev. N'hem sentit la versió del cor i l'orquestra filarmònica de Radio França sota la direcció de Myung Woon Chung.
1: Catalunya Música.
2: Continuant amb la nostra programació, sentirem la interpretació que el flautista Jean-Pierre Rampal i el pianista John Steele Ritter fan de la sonata per a flauta i piano catalogada amb el número 306 de Bohuslav Martinů.

0: Aquesta era la sonata per a flauta i piano, número de catàleg 306 de Bohuslav Martinu, i l'hem sentit interpretada per Jean-Pierre Rampal i John Steele Ritter.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podrem sentir ara l'última sinfonia que va compondre Wolfgang Amadeus Mozart. És la número 41 en do major, Sinfonia Júpiter, Köchel 551. La sentim en la versió dels London Classical Players que dirigeix Roger Norrington.

S'acaba aquí l'última sinfonia de Wolfgang Amadeus Mozart. És la sinfonia número 41 en do major, sinfonia Júpiter, Köchel 551, que hem sentit en la interpretació dels London Classical Players dirigits per Roger Norrington.

0: Catalunya Música.
1: A continuació sentirem el concert per a violoncel i orquestra en do major, un concert d'Arthur Honegger que interpreta el violoncel·lista Mstislav Rostropovich amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per